0: Aquí posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Els 40.

0: Hagamos una pausa rápida para recordar que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Vamos, que está en el podium de los seguros. Y eso es difícil de olvidar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, va, que ya puedes conducir tranquilo.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizum a ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
2: 400 euros, wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
3: 45.712.
4: Me toca.
5: ¿Eso es el número de la lotería ahora?
4: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
6: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado.
7: Citroën.
6: Condiciones en citroen.es.
8: ¿Las zapatillas de tus hijos han encogido este verano o son ellos los que crecen? Esta vuelta al cole en Sprinter, calzado infantil a un 20% de descuento. Sprinter.
9: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
10: ¿Que al año serían? Uno, dos,
9: más tres. De 2.400 euros.
10: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
9: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
11: Cuando por fin entiendes una película en inglés sin subtítulos, tu yo del pasado se siente orgullosa. Y cuando se lo cuentas a tu profesor de Preply, su yo del pasado también. Mejora tu inglés con Preply y aprende con clases particulares online, pensadas para ti. Encuentra un profesor. Progresa. Preply. Progresar es cosa de dos.
12: Fruta leche Don Simón. Ahora 3 bricks de 3,30 a 1,40 euros. Y con nuevo tapón de rosca. Don Simón.
13: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40. Ya disponible para iPhone y Android.
14: Barcelona, 93.9.
15: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
16: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. Un ha estat a la C58 a l'altura de Ripollet, que deixa 4 quilòmetres i mig de retencions en direcció a Barcelona i dos carrils de circulació tallat. També tenim un segon accident a la C25 des de primera hora del matí, en aquest cas a l'altura de Folgueroles, en direcció a Lleida, on també està allà un carril de circulació. Per altra banda, tenim un vehicle variat a la B20 a la Ronda de Dalt, on en aquest cas aquest vehicle variat provoca un tall de carril i en sentit sud, a l'altura de Montbau, fins a 7 quilòmetres de congestió. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
18: Llibertat!
17: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada de l'escola. Només fins al 13 de setembre. Compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte directe en marques seleccionades. Entra a rodi.cat i consulta'n les condicions. Rodi Motor Services, motor de confiança.
19: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
20: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
19: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort. Estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
21: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
23: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al que t'hi jugues.
24: Comença la Champions.
23: Presenta Sique Rodríguez.
25: Empata el Barça, empata.
23: I narra Albert Bermúdez.
25: Espera, que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
24: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
23: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
0: amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Barcelona, 93.9.

Hola, què tal? És dilluns, són les 9 del matí. Aquí sona que arrenca aquest últim tram del despertador dels 40, que tant d'allà per tota Catalunya i Andorra. Tornat de vacances, amb alegria, una mica més morenet, tot s'ha de dir. És veritat, amb el cabell una mica amb un color canviat, eh? Va durar massa el sol, potser s'ha desseguit una mica. En qualsevol cas, escolta'm, estic aquí per passar el matí amb tu, fer-nos un cafetó plegats i deixar-nos portar per aquest somni d'estiu que encara tenim al cap, aquelles nits màgiques amb cançons com aquesta, que segur que per més d'un i per més d'una ha donat, o no, per enamorar-se. Arriba Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi.

0: Serà un dels protagonistes que tindrem aquesta pròxima Festa de la Mercè, eh? Amb els 40. Vull veure'm la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu. És el Miqui Núñez. Això es diu un altre cop. Bueno, hi haurà més, hi haurà més. De fet, ho expliquem a la nostra pàgina web, els 40.cat. I atenció, avui, a banda ja, perquè hi haurà més sorpresetes. Sí, sí, sí, ja n'hauríem més, i tant. Escolta'm, deixa'm recordar-te que a Help de Santa Lucía podràs dedicar a aquest espai a aquelles persones que sempre han estat allà per tu, eh? Ajudant-te quan més ho necessites. Envia'ns un àudio per dedicar-hi unes paraules, tal com ha fet aquesta persona que ens ha enviat un àudio i que vull compartir, evidentment, amb tu, al teu costat. Diu així...
1: Buenos días. Pues yo agradecer a mis dos compañeros, Julio y Vanessa. He estado pasando por un momento muy difícil, bastante difícil, y ellos han estado involucrados como si fueran mi familia y me han ayudado y apoyado a más no poder. Y la verdad es que han sido un pedazo de apoyo que no sabe nadie, madre mía. Los quiero un montón a los dos.
0: Que bonic, eh? Sempre ha de tenir algú al costat d'aquesta manera. Estar acompanyat. És bonica l'amistat, eh? Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, també en els dies dolents, és bo. I què faries tu amb la mateixa, amb aquesta persona per ella? Faries bàsicament el mateix, no? Perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu. I ara per aquí, Olivia Dean i la seva nova cançó. Es diu So Easy.

0: vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.
1: Deja de mentirte.

0: Cafè, música i bon rotllo. Anda ja, Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
1: Aquí estava la Rosalia amb una d'aquelles cançons que toca la fibra, eh? M'encanta com sona aquesta relíquia. I, per cert, ara arriba el curiós cas de la Karol G, que ha publicat nou àlbum. Bueno, se n'ha parlat moltíssim a les xarxes, que recorda molt alguna portada de disc de Britney Spears, bueno, etcètera, etcètera. Però el més curiós de tot plegat és una cançó que hi ha al disc, que comparteix amb Judeline Rusowski, i que, doncs, sembla que va passar molt desapercebuda quan, de cop i volta, a les llistes internacionals d'èxits va començar a pujar, a pujar, a pujar i a pujar com l'escuma, fins a superar fins

i tot a Justin Bieber. Per la passada de la casella 100 i pico, cap als primers llocs, estic parlant d'aquesta meravella. S'anomena Bye Bye Now.

tots els teus èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

Qué bonica sona, aquest en el The Beginning. Aquí estava The Joe, l'actor doncs, més popular per la sèrie Stranger Things. També la seva part musical, que ens ha deixat tots poc abans i que ha triomfat moltíssim. Bé, per cert, anem per feina, t'ho havia promès, i, evidentment, tinc l'honor d'anunciar-te doncs, que ja tenim el cartell complet per les festes de la Mercè amb els 40, el que coneixem com aquest gran esdeveniment, els 40 Pop La Mercè, d'aquest 2026. Abans de marxar de vacances, ja vam anunciar que el divendres 25 de setembre tens una cita importantíssima a la platja del Bogatell de Barcelona. T'esperava... De fet, t'esperaran, ja t'ho dic, eh? El Miqui Núñez, els Buhos, Sexeni i l'Aire Machuca. Però és que hi ha més. A part dels digits dels 40, hi ha una persona més que teníem incògnita al cartell i que ha arribat el moment de revelar-te. Qui és l'artista que també t'espera aquest 25 de setembre als 40 Pop La Mercè d'aquest 2026?

dels 40 Pop, la Mercè. Teníem moltíssimes ganes d'explicar-t'ho, eh? Aquest pròxim 25 de setembre, divendres, a la platja del Bocatell de Barcelona, Miqui Núñez, Buhos, Sexeni, Aire Machuca i, evidentment, també el Nil Moliner. Jo no ho perdria per res del món, perquè, a més, serà gratis, eh? L'accés serà gratuït. Podràs gaudir d'aquests concerts per la cara, pel morro i per la patilla, tu. Així és com tanquem l'endellà d'avui. I tornem demà a partir de les 6 amb el Dani i la Cristina. I a l'últim tram tu i jo farem un cafetó. Ara ens quedem amb la Chanel, la Bram Mateo i aquest clavaito.

0: Toronto, a dos grans productors DJs que han estat a Ibiza i evidentment també estan a la llista dels 40 amb aquest Jamaica Bam Bam. Comencem avui, us saludem. Tornada a la rutina, tornada a la feina per uns quants, per mi també. Què tal, com estàs? Bon dia.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Aquest és el matí dels èxits, des d'ara fins les 2 de la tarda. Anem a passar aquest matí de tornada junts i plegats aquí als 40.

a l'estiu i aquesta cançó continua sent una de les nostres favorites. I aquesta calor que no marxa, eh? Dilluns 7 de setembre, estem a 30 graus, ha fregit una miqueta després del cap de setmana també de temperatures elevades. Però encara dormim amb temperatures tropicals. Aquí estava això que es deia el ventilador, banda neon, Búhos i Mon DJ. Els Búhos, que passa, ja són banda confirmada per als 40 Poble Mercè. I avui, ara fa una estoneta, confirmàvem també un dels caps de cartell de les festes de la Mercè. El Nil Moliner també estarà el 25 de setembre.

0: I ja era hora que comencéssim a calentar motors, perquè sí, avui és dia de tornada a la feina per molta gent, és dia de tornada una mica a les rutines, i també és dia de grans anuncis. Aquest matí hem anunciat i hem confirmat a la primera artista que estarà a la nit dels 40 Music Awards. Estarà ella, Anna Mena, primera artista confirmada per venir a Barcelona, sí, perquè la Festa de la Música aquest any la celebrarem al Palau Sant Jordi. 20 de novembre, Barcelona presenta els 40 Music Awards Santander 2026. I ja tenim la primera artista confirmada. És ella, Anna Mena, que té hits com aquest. O aquesta també, ja molt mítica de la seva carrera. O, si no, una superclàssica. Veurem quina performance fa al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'altra notícia també d'aquest matí dels 40 és que ja han fet sold out. Tot el Palau Sant Jordi ja està venut per als 40 Music Awards. Ja no queden entrades. I ja fa setmanes que t'ho anunciàvem, eh? Aquí estava també el sold out anunciat per al 20 de novembre a Barcelona, al Palau Sant Jordi, als 40 Music Awards.
1: Els 40.
0: Ara per aquí et presentem noves artistes a la ràdio, on neixen històries importants. Això es diu Love Me Not. Aquesta és una de les joies d'aquestes últimes setmanes que presentem als 40. Es diu Raven Lay. I així l'escoltes a la ràdio número al país. Sí,

segurament heu ballat moltíssim aquests dies de vacances d'estiu, que molta gent ja això de les vacances ho tenim gairebé als peus, eh? A aquesta hora, en un moment, arribarem a les 12 del migdia. I per aquí, en aquest dilluns, en aquest inici de setmana, abans que no comenci també el col·le per tots els petits de la casa, bueno, per petits, adolescents i per tots, eh? Abans que no comenci la rutina 100%, això és el que tenim preparat per tu aquí a la ràdio en un moment.

0: també d'aquest de 2026. Saques a Quevedo i Elvis Crespo. Això es diu La Graciosa. Per cert, que no us he agraït també que aquest cap de setmana, aquests dies també hi ha moltes festes majors, i l'altre dia vam estar a Sant Adrià del Besòs i també celebrant la festa major d'estiu de Santa Coloma de Gramenet. Allà vam estar també a la plaça de la Vila. A tots i totes els que heu estat també aquest estiu acompanyant-nos a diferents poblacions amb els 40 on tour, gràcies per fer-ho, per acompanyar-nos sempre, per estar sempre present amb els 40. És el migdia a la teva ràdio.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.

Fuego. Un dilluns és menys dilluns si passen per aquí els Estopa. Aquí una de les mítiques d'aquest parell que fa una bona colla d'anys que ens acompanyen. En un moment preparats amb la Vico, però també passarà Lola Índigo i Lucho RK, una altra d'aquelles destacades de les últimes setmanes. Però ara anem a Mallorca amb Suc i Sopes. Mireu com sona això. Es diu Aquí i Ara.

estan els dos de la L, Lola Índigo i Lucho Recca. És cançó destacada, això que es diu el batxatón de la L, una de les boníssimes. Què tal, com estàs? Aquí Adrià Soler i us parla. Dilluns de tornada. Després de les vacances, que al final s'han fet una mica llargues i tot, dius, a veure si tornem a la feina. Doncs aquí estem, ja està. Amb els problemes, com sempre, habituals del primer dia a les empreses. Ja sabeu que sempre fallen les contrasenyes dels ordinadors i et tires com una hora perquè funcioni tot, però, ei, ja hem arribat aquí, al directe, i tot funciona bé, així que també ho hem de celebrar. Ara aquí, a la ràdio... Posem una de les boníssimes d'Ariana Grande que va presentar disc aquest estiu. Això es diu Hey That I Made You.

0: és la cançó més important al país. Número a la teva ràdio, aquests dos productors francesos, Hugel, i es presenten amb, així que es diu, Jamaican, Bam Bam. És la cançó destacada aquesta setmana a la llista dels 40, perquè la teva tornada, el teu aterratge sigui una mica més suau, que no tinguis turbulències avui. Una i tres minuts. Des d'ara i encara fins a les dues, t'acompanya com sempre aquí als 40. De seguida escoltarem a Karol G, Jude Line, o també Olivia Rodrigo, o Lau Gibert. Tot passa per la teva ràdio.
1: Als 40, Adrià Soler.

0: Els estius de la Costa Brava inspirant i molt. Aquí està l'Au Gibert amb el seu Amulet, que ha passat un estiu increïble també amb aquesta solvència d'una de les bones cançons de l'estiu de casa nostra. Ara mateix, 1:15 de la tarda. Anem fins al Regne Unit. Allà trobem una de les artistes destacades. La vam conèixer amb el Man I Need i ara es presenta amb això que es diu So Easy to Fall in Love. Ella és Olivia Dean i és una meravella.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: El seu treball es diu The Art of Loving. Aquí està un nou single, Els 40.

0: Lana Mena és primera artista confirmada per als 40 Music Awards Santander 2026 a Barcelona, al Palau Sant Jordi, 20 de novembre. Per cert, avui també entrades ja esgotades. També confirmem que ja no queden entrades per la gran festa de la música als 40 Music Awards. Ara només queda veure quins artistes vindran. Anirem descobrint-los de mica en mica. Ara, a la ràdio, et presentem un dels temes explosius de l'any. És l'última de Karol G.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Això és el hit del moment.

0: Estiu, i si avui has tornat a la rutina, com aquí un servidor, Uri Mora, et portarà molta nostàlgia escoltar aquesta del Quevedo amb l'Elvis Crespo, una de les cançons que, a més, també va sonar el dissabte a Sant Adrià de Besòs amb els 40 Urban On Tour i a Santa Coloma de Gramenet amb els 40 On Tour. Si va ser-hi, gràcies per omplir la plaça de la Vila dels dos jocs amb un ambient immillorable. Comencem nova tarda, comencem setmana aquí, a la Ràdio Musical Líder. I va, que sonarà un artista que el cap de setmana ha estat en concert i que avui i demà en farà dos més a Barcelona, a casa seva. L'Aitana amb la seva superestrella presentant el seu quart azul. Va, que en res l'escoltem. L'Aitana, que va coincidir a l'edició de Operación Triunfo amb ella, amb la Lola Índigo, que també es prepara amb Lucha Racá per portar-nos el seu bachatón de la L. I, de fet, la Lola Índigo també col·labora amb un artista que avui s'ha anunciat com a primera confirmació dels 40 Music Awards 2026 el 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. És l'Anna Mena, així que moltes ganes i també moltes ganes d'anunciar-te nous artistes. Per tant, molt atenta a les nostres xarxes socials, que és @els40, perquè ara ja no parem. Primera confirmació de moltes que viurem en directe, et repeteixo, el 20 de novembre al Palau Sant Jordi amb els 40 Music Awards.
1: El so més nou. Els 40.
0: Jo t'acompanyo fins a les 6. Soc l'Uri Mora i ara és el torn de l'Olivia Dean amb el seu So Easy, To Fall In Love.

0: Maró, que recuperem aquest Take Me to Church. I que estic pensant, al setembre, els homes de ràdio és com una mica al principi d'any, eh? Nous propòsits, tornar a la rutina, una mica com també els mestres i els alumnes, que el setembre és una mica la tornada a tot el que vingui i tot bé al final la gent que ha estat fent vacances. I aquí la rutina, tenim ganes de portar-te èxits d'un artista que aquest 2026 i 2027 portarà nous temes que ja està preparant i que segurament seran inigualables.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Et parlo del Max Navarro, que ens va meravellar amb les seves estrelles, i després va venir aquesta, el seu inigualable, com t'he dit. I també esperant per aquí els Coldplay o la Lola Índigo amb el Lucho Racà o el més nou de la Karol G.

0: Un batxató en combinació Andalusia-Canàries amb la Lola Índico, amb Lucho Racaca. Avui, t'ho he dit fa una estoneta, hem anunciat ja el primer nom confirmat als 40 Music Awards. 20 de novembre tindrem amb nosaltres l'Anna Mena. Qui sap si trucar la Lola Índico i dir, escolta'm, cantem juntes al Petitó, estaria molt bé. En tot cas, estigues molt atent a les nostres xarxes, que és @els40, TikTok, Instagram, a tot arreu, perquè hem començat avui a anunciar els artistes i ben aviat, nous noms. A més, amb sold out, totes les entrades venudes per viure la festa de la música en un dia que serà molt especial. I a més, des de casa, des del Palau Sant Jordi, celebrant també 60 anys de la ràdio musical líder. I va, que arriba una cançó que és candidata a entrar aquesta setmana a la llista dels 40 i ens anem cap al barri de la Provença de Medellín.
1: Escolta ja, escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: D'allà és la bitxota, la Karol G, que més l'any que ve estarà de concert a Barcelona, i ara arriba amb Judeline i Rosowski amb el seu Baby Wow.

0: Una cançó que durant el mes de juny i juliol va sonar moltíssim perquè era la cançó oficial del Mundial. I aquí, als futboleros, quan jo, quan l'escoltem, es porta molta nostàlgia. I per sort, ara fa poques setmanes que també ha tornat de nou a la Lliga. Futbol cada cap de setmana i vaja, a mi així que m'encanta. Com també la música, m'encanta. I la música en directe. Com per exemple aquest que arriba a continuació i que va estar just la setmana passada en concert a Barcelona.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: I a més, cantant-nos cançons com aquesta, que és de les que més setmanes ha estat a la història de la llista dels 40 de forma consecutiva. Ens anem al Canadà. És el The Weeknd i, com t'he dit, la setmana passada va estar en concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, vaig ser-hi, i em va encantar l'escenografia, com sonava, i, òbviament, que cantés cançons com aquesta, que és el seu Blinding Lights als 40.

0: I és que la vida d'una cançó pot tenir diferents fases. Si no, que li diguin al Joe, que fa un parell d'anys va publicar aquest Enough Beginning i no ha sigut fins aquest 2026, finals de l'any passat, que va començar a petar moltíssim, també amb l'ajuda, òbviament, de la sèrie de Stranger Things, on apareix i on també forma part aquesta cançó que va arrasar. A més, ja ens acostem al punt de les 5 de la tarda. Estem a 10 minutets d'arribar-hi i qui també arribarà per aquí és la número 1 de la llista dels 40, que està arrasant també i que porta molt ritme i que segur que t'encanta escoltar.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Però abans que arribi, que ens anirem a una terra molt calorosa, passarem per Escòcia, que d'allà és aquest artista que fa molts anys es va regalar aquesta cançó, la Amy MacDonald. Va ser número 1 amb el seu This is the Life.

0: Aquest jamaican és des del dissabte la número 1 de la llista dels 40 que es porta Hugel i arrasant allà on va, perquè és que s'escolta aquesta cançó que no pots parar de ballar. Fins i tot en dilluns et faig aixecar de la cadira, siguis on siguis, i ballar a ritme d'aquesta cançó que va estar patentatíssim. Jo sóc l'Uri Mora, comencem nova hora plegats en un dilluns que hem tingut molt bones notícies. I és que ja hem anunciat el primer nom dels 40 Music Awards. Ens acompanyarà el 20 de novembre al Palau Sant Jordi, l'Anna Mena. Quines ganes de veure-la sobre l'escenari, la primera de moltes confirmades que anirem dient en les properes setmanes. I que si vols estar pendent, @els40 o @el TikTok i també els40.cat. Hem anunciat aquesta primera col·laboració, aquesta primera actuació als 40 Music Awards i també el nom secret de la Mercè. 25 de setembre, Platja del Bogatell, s'incorpora ell. Havíem anunciat ja l'Aina Machuca, a Saxeni, el Miqui Núñez i els Búhos. I avui, ja ho podem dir, també hi serà el Nil Moliner amb el seu Nexo. I cançons com aquesta. Quines ganes de veure-us les cares. Platja del Bogatell, accés lliure i gratuït. Amb els 40 Pop, la Mercè. Apunta't la data i no hi faltis, eh?
1: Aquí posem els èxits, els 40.
0: I és que si ens faltes tu, ens assengrem mica en mica. Ara l'Àlex Gurren amb el seu Fever Dream. Aquí als 40 no parem amb els èxits.

0: Per mi, una de les veus més impressionants al panorama musical i que potser estàs dient, Uri, és que sempre ho dius el mateix de Louis Capaldi. És que és veritat, em sembla una veu impressionant amb cançons com aquest, Someone You Love, que hem recuperat per aquí, que va ser número 1 de la llista dels 40. I ara anem a encendre un element que, si no ho has encès cada dia aquest estiu, pràcticament hi ha totes hores, perquè no ha parat de sonar i no ha parat d'encendre's el ventilador.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: És la col·laboració dels Banda Neon amb el món DJ i un dels confirmats dels 40 Pop, la Mercè. Són els Búhos. Quina caloreta que ha fet, eh?

0: I estarà almenys un 50% d'aquesta cançó el proper 20 de novembre. Lana Mena, la primera confirmada dels 40 Music Awards. Escolta, si la Lola Índigo ens està escoltant, que s'animi i que ens vinguin a cantar junts aquest petitó. Una de les cançons d'aquest estiu, també, que ho ha petat moltíssim, que ha sigut ja número 1 de la llista dels 40. De fet, la setmana passada estava en aquesta primera posició i en aquesta posició de plata. S'ha quedat ara que estem a 7 minutets, a que siguin 6:15. I ara és el torn de Rebin Leno. Això es diu Let Me Know i ja la trobes si ets supersticiós o supersticiosa a la posició de la mala sort.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Encara que aquesta cançó li està donant de tot menys bona sort. Vull dir, menys mala sort, òbviament, perquè li està donant una repercussió mundial. Ho està petant moltíssim i no és menys perquè aquí ens encanta. I va, també preparat el Dani Fernández, Tame Impala o la Sia. Tu, no et moguis.

0: us ha passat que durant el vostre estiu, les vostres vacances, heu escoltat una cançó de fa uns anys i us ha recordat aquella època quan l'escoltàveu per primera vegada? A mi em va passar amb aquest Unstoppable de la Sia, que clar, jo sé que moltes persones ja porteu unes setmanes que heu tornat a la rutina, però és que a mi m'agafa justament avui, recent tornat, i és inevitable recordar l'estiu que ha passat. I va també qui passarà per aquí una cançó que també ha arrasat en aquests darrers mesos, a ritme de bachata, Romeo Santos amb Prince Royce, amb el seu Dardos, o també una de les mítiques de Panic at the Disco com és el seu High Hopes. O mira, i una dels germans Muñoz, els Estopa, també, preparats per aquí. Tot això en res, aquí a la Ràdio Musical Líder.
1: Els 40. Unic-te amb els èxits. 40.
0: I abans la tripleta formada pel Samurai J, la Nayara i el Vito Salamanca. La seva obsessió.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Una energia brutal, la que sempre porten els Panic at the Disco amb aquest High Hopes, que va ser número 1 de la llista dels 40, que ens acosta al punt de les 6 de la tarda. I ara, si em permeteu, deixeu-me donar les gràcies al Pau Garcia, que ha estat tot l'estiu amb vosaltres aquí als 40, acompanyant-vos cada tarda, i que ha sigut un plaer també conèixer-lo tan i tan jove i amb un futur tan impressionant. Així que, per tota la gent que treballa els estius, que ens fan aguantar les altes temperatures en grans cançons aquí dels 40, gràcies per ser-hi i ens retrobem ben aviat. Jo sóc l'Uri Mora, avui reincorporat aquí a la Ràdio Musical Líder, i ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 per qualsevol cosa, @els40 i també @uri_mora. Us deixo una de les cançons d'un dels meus grups preferits. Dos germans de Cornellà, els Muñoz, els Estopa, i a veure si recordes aquest Partiendo la Pana. Adéu-siau, bon dilluns.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
3: Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellà, en un rincón muy

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Aquest és el nostre número 3 de la setmana, gràcies a les teves votacions. La fusió entre Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa per iniciar una bona junts. En aquest 7 de setembre del 26, abraçades de la Tria Ortega, com és habitual, des de les 20 hores fins a les 22, en ritmes de... Atenció. Alex Warren passarà per aquí també, Juan Magán, Eli Golding o Fred de Palma, juntament amb Anna Mena, una de les confirmadíssimes. De fet, ho hem fet avui al matí. Els 40 Music Awards estarà amb nosaltres el 20 de novembre a sobre de l'escenari a Barcelona. Tota la informació la tens a través de les nostres xarxes socials oficials dels 40 a Catalunya i a nivell mundial.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: cançons més icòniques d'aquest estiu 2026 ha estat aquesta, la fusió entre Buhos i Bad de Neon amb el seu El Ventilador. Són ara mateix aquí des dels 40, des de la ràdio musical que t'acosta als kits internacionals i també els de casa, com els que doncs et faig sonar aquí, evidentment amb aquesta cançó que es diu El Ventilador i algunes més que tinc preparades ja a punt. Abans, una de les últimes d'Alex Warren que es diu Forever Dream i que no para de pujar a la llista. De fet, és la número 21 de la setmana. Atenció perquè en puja dues gràcies a les teves votacions. Adel, 40 a l'1 tota aquesta setmana.
1: Només èxits pop. Els 40.

Martínez es la cançó de la nostra estimada Lola Índigo i Lucho RK amb el batxatón de la L acostant-se de mica a mica al punt de dos quarts amb cançons com, per exemple, aquesta que es diu Love Me Not, una de les últimes que té aquí als 40 des de la ràdio musical número 1 a tot el territori. És la número 13 de la setmana. Atenció perquè em puja 4 amunt. Escolta. Sí.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: discoteques, el Waterman, cançó originària que Hugo l'ha versionat en aquest any 2026. Iniciem l'hora junts, sobrepassem el punt de les 9 de la nit a través dels 40 des de qualsevol punt de Catalunya i Andorra. Connectes amb la ràdio, connectes amb l'Adrià Ortega.
1: Els 40, Adrià.

Gina Stein Moliner. Nil Moliner, que és un dels confirmats pels 40 Pop La Mercè. Avui, aquest matí, he fet l'anunci global i no m'estranya que sigui una de les coses més virals, una de les notícies més virals del dia d'avui a Catalunya. Les tenim totes i no pot faltar la cita aquesta perquè em té el cor robadíssim.

musical que ens acosta camí de les 10. En aquesta nit del 7 de setembre del 26 estem a dilluns. Gràcies per ser-hi un dia més a través de la que més i millor s'acompanya en format pop dance. I el que faci falta, gràcies també a les teves votacions a la llista d'M40 l'1 i a les peticions a través de les xarxes socials. Que tinguis un

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Els 40.cat.

0: el millor del pop. Els 40.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.